0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important...

0: Està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Viniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitwi Radio.
2: Escúchanos online.
1: Fitwiradio.com.
3: Ed Sheeran nos vuelve a sorprender con este temazo. No te lo puedes perder, ¿eh? Se llama Visiting Hours. Y suena ya por aquí en tu radio. La única que te pone solo lo que quieres escuchar. Así que quédate.
4: I wish to heaven at visiting hours.

0: nostre poble rendeix tribut al seu producte estrella, Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
2: FitWi Radio.
3: Escúchanos online.
2: FitWiRadio.com.

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.

Vinyali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintura.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Fitwi Radio. Fitwi Radio.

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Finwiradio.com. Y sintoniza la diferencia.

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: La mejor selección.
2: Tu estilo.
1: Tu música. Zipwi Radio.
3: Momento para el sonido electrónico con uno de los grandes, Robin Schulz, y el talento de Jasmine Thompson acompañándole en Sun Goes Down.

0: Con este sonido es como celebra Anne-Marie el lanzamiento de su nuevo álbum. Junto a Little Mix nos trae Kiss My UO.
1: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil, i a partir de les 7 del

0: vespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Viniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Fitgui Radio. Sintoniza la diferencia.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Feedway Radio 103.9 FM.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Feedway Radio 103.9 FM.

0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CV Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Escúchanos online.
4: fitbuiradio.com. Non-stop music mix. Fitbui Radio.